0: Y a escuchar esto con el coche recién comprado y que no fuera un Ebro. Descubre los días Ebro del 10 al 21 de septiembre en la red oficial de concesionarios Ebro.
1: Soy Joseba de Carglass. Si tienes un impacto en tu parabrisas, no esperes a que se rompa por completo. Entra directamente en carglass.es, elige día y hora y te lo reparamos en solo 30 minutos.
2: Carglass cambia, Carglass repara.
3: Energía, fuerza, vitalidad, lo puedes llamar de muchas maneras. Yo lo llamo Revital. Revital con ginseng mantiene tu energía durante todo el día. Revital, de Pharma OTC.
4: Jefe, ¿qué quiere poner en el rótulo de la empresa?
5: Pues Maderas Nogal. No, Nogal e Hijos, que igual se incorpora al pequeño, aunque igual entra un socio. Entonces quizás, pues Nogal y Asociados.
6: Tener dudas es bueno. Tener un socio para resolverlas es mejor. Por eso en el Santander ponemos a nuestro equipo de expertos al servicio de tu empresa, para ayudarte a dar el paso de dudar a crear. Si dudas, es el momento. Santander.
7: Prepárate para volver con las últimas ofertas de la vuelta al cole de MediaMark. Como una tele Samsung de 75 pulgadas 4K con tecnología mini LED por 749 euros. Ya en tu tienda en MediaMark.es y en la app.
8: Hace 50 años que el país empezó a contar la actualidad. Hoy seguimos haciéndolo junto a quienes nos han acompañado durante décadas, nuestros suscriptores y lectores. Por eso en este 50 aniversario queremos contar sus historias. Descúbrelas en nuestra web, unfuturoporescribir.com.
9: Hoy por hoy, con Aimar Bretos.
10: Y con Pepe Rubio, buenos días.
11: Buenos días.
10: Seis razones por las que este programa de 6 horas ha merecido la pena.
11: Pues mira, la primera me lleva a una imagen vintage del 1-2-3 cuando los miembros del dúo sacapunta el creo que eran el linterna y el pulga.
10: No sé a dónde me quieres llevar.
11: Vestidos de torero le preguntaban al público, ¿cómo está la plaza? Y el público respondía, ¡abarrotar! Bueno,
10: ya sé.
11: Pues en hoy por hoy, a partir de hoy, nos preguntaremos, arriba, Canas, ¿no? ¿Cómo están los autobuses en Mallorca?
12: Cuando los buses van hasta arriba de turistas. Hablamos de una ciudad en la que el gobierno
10: municipal... ¿Hasta dónde van?
11: Hasta arriba.
12: Hasta arriba.
10: Me ha encantado. Ha sido tan gráfico. Hasta arriba.
11: Hasta arriba están los autobuses buenísimo. De Mallorca. Bueno, la segunda, en las razones que merece la pena, como si fuera un famoso eslogan de un centro comercial o gran almacén, como queramos llamarlo, hoy estamos en el Día de Oro de Sara Canals. En su versión croissant nos hablaba de Pete Hegseth, el jefe del Pentágono.
10: Hegseth.
11: Pues el jefe del Pentágono, que es el cargo que tiene, que no quiere gordos en el ejército, un momentazo.
12: Cansa mirar alrededor y ver a militares gordos. Es inaceptable ver a generales y almirantes gordos por los pasillos del Pentágono. Da una mala imagen, está mal y no es lo que somos. Esto es lo que dijo el año pasado, entre otras cosas. Por ejemplo, Javois, eso va por ti, pidió... No, va por ti, lo vas a entender. Dijo, no más barbudos. O sea, que no puede...
10: Ha sido un momento de tensión aquí en el estudio. Javois pensando, me está llamando gordo. ¿Cómo es esto de me ha llamado gorda y punto? Pues este.
11: No, me ha llamado gordo literal. Tercera razón, aquí mucho jajajiji, pero cada 3 meses tenemos EGM y hoy hemos encontrado a un bebé colaboracionista para que la SER siga siendo líder.
13: Buenos días. Pues hoy he pensado en que por qué mi hijo, que tiene un añito, se ha despertado tan pronto. Se despierta a las 5 de la mañana y ya está completamente espabilado y no hay quien le duerma. Nada. Buenos días.
10: Eso para que te coja fresco ya para el hoy por hoy. A las 6 ya llegas, vamos, espabiladísimo.
11: Es eso. Un oyente gracias a su hijo que lo despierta para que escuche tu
10: programa. Habrá pensado el oyente, este es un normal que me estoy contándole aquí mis problemas.
11: Mi problema y encima se lo toma chapas, en fin. Y lo lleva a su terreno, además. Y luego tenemos a los jefes todo el día con lo del claim de la SER de este año, el sonido de la vida, que suene la vida, que suene. Y claro, el vecino de Salomé García, presidenta de la asociación Caer y Levantarse, que viene muy bien para lo que le ha pasado hoy, pues a tope con la dirección de la SER, es la cuarta razón.
14: Los críos realmente, es decir, yo creo que lo que deberían hacer es...
10: De fondo, ¿no, Salomé?
14: Se han puesto el vecino de arriba, pero lo siento.
10: No te digo hasta ahora.
12: Tendría que estar jugando al FIFA.
14: Los videojuegos pueden ser la antesala a la ludopatía. Y también generar un problema de compra. Quiero conseguir que se crea una adicción a la compra.
10: Salomé, vamos a dejarlo aquí, porque no es un tema para hablar entre coñas, y es que dele un saludo al vecino de arriba, por favor.
14: Madre mía, lo lamento
10: que no,
14: muchísimo,
10: que no
14: pero
10: es que
14: han empezado ahora, porque ayer no había horas.
11: Bueno,
10: Tío, me río mucho haciendo este programa.
11: Madre mía. Pues bueno, ahora ya las dos últimas razones nos vamos a poner más serio. Quinta razón.
10: Joder, macho. No las podías haber ordenado mejor.
11: No, que una transición aquí, bueno, que, porque también es importante escuchar este programa porque la SER tiene noticias propias, el correo que sigue sin abrirse en la bandeja de entrada del gobierno ceutí de Juan Jesús Vivas. Yo no sé, yo soy un poco Vivas también esto. Pues yo soy más de WhatsApp que de correo. Mi bandeja es un desastre. Yo puedo tener correo del año pasado sin abrir. La propuesta del gobierno central, pues la que está ahí, que para acoger 500 menores de la península.
15: El traslado de estos 500 menores, Aymar, supondría, como decías, un alivio evidente del sistema de acogida ceutí, en el que no hay plazas en este momento para sacar de la calle a los casi 1.000 niños y niñas que siguen aún mal viviendo en la ciudad autónoma.
10: Guillermo, gracias.
15: Hasta luego,
10: Simón.
16: Pues a menos que el correo haya entrado en spam, quiero decir, la propuesta es en firme y ahí me gustaría destacar que el Ministerio de Infancia ha tenido una actitud muy proactiva desde el arranque de esta crisis, tratando de dar salida a los menores.
11: Spam. El spam es muy habitual en estas relaciones. Bueno, sexta razón nos la daba el filósofo Santiago Alba Rico, que hoy nos presentaba el ensayo Gaza y el destino del mundo.
17: Por debajo del cuestionamiento del tipo genocidio como aplicable a lo que está ocurriendo en Gaza, lo que hay es una legitimación de un genocidio. A mí me gustaría que nos pusiéramos de acuerdo de entrada en que lo que ha ocurrido y está ocurriendo en Gaza es una atrocidad.
10: Menudo programa. Por cierto, nos encantaría que nos acompañaran el martes que viene en el Teatro Gran Vía de Madrid. 40 aniversario de Hoy por Hoy, con Iñaki Gabilondo, primer director que tuvo este programa. El martes que viene, a las 8:30 de la mañana, en el Teatro Gran Vía de Madrid. Tienen las invitaciones en cadenaser.com. Hasta mañana, adiós.
18: Hoy por Hoy. Con Aymar Bretos.
19: A la cadena SER. Hoy por Hoy Menorca. Lluís Soler.
20: Hola, benvinguts a l'Hoy por Hoy Menorca. Avui és dijous 17 de setembre de 2026. Estem sempre a l'inici del programa amb allò de fer un esment reiteratiu al tema de la meteorologia, però no és per no res. Vull dir que és un tema que realment ens interessa i que cada vegada ens hauria d'interessar més. Els motius són clars. Per exemple, un canvi de temps abans, bueno, era un canvi de temps, i ara és atenció a veure si hi ha una alerta. I si l'alerta arriba, i arriben aquestes alertes meteorològiques, ja ens posen en prevenció de que poden ser, per exemple, doncs, taronges amb pluges fortes i molta aigua que cau. En les darreres hores, a Balears, no a Menorca, però a Mallorca i Eivissa, ho han notat de manera important també a la costa est peninsular. I això ens reaviva, ens recorda el que va ser, el que va suposar la Dana. I dic la Dana no únicament pensant en València, sinó una que hi va haver un poc abans, aquell 15 d'agost, també aquí a Menorca, se'n recordaran, i que va tallar carreteres, va inundar, doncs, zones inundables, va ser una cosa que no hem d'oblidar. Per això, el tema de la meteorologia tenim tan present, però ara ho mirem des d'altre punt de vista, i ja és una pista del que tractarem avui al programa. També ho hem de veure i entendre que, si tenim estius com els que hem passat, allà on hi ha hagut com una temperatura molt més alta de l'habitual de manera sostenida, atenció, ens ho hem de mirar, ens ho hem de mirar, però ben en sèrio. Anem a començar.
21: Benvinguts al Hoy por Hoy Menorca. Aquest és el sumari del programa d'avui.
20: D'aquí uns instants reiarem de l'aeroport. Ho farem amb el diputat socialista Pepe Mercadal. Seguim recabant un poc idees i valoracions d'aquests 170 milions d'euros d'inversió per millores a l'aeroport, però que no contemplen una part que s'estava esperant per part de tothom, que és fonamental, que és el tema de la torre de control. Reiarem un poc més amb caràcter extens, no tan sols de l'aeroport, sinó del que és el turisme, i ho farem a la portada del nostre programa amb la gerent de l'Associació Hotelera de Menorca, Azucena Jiménez. Valorarem un poc dades del mes d'agost passat i també un poc cap a on anem. I és dijous, el que significa que tindrem el nostre temps de passar per l'Orfeu Maonès, una pàgina de la cultura de Menorca que no hem de deixar de banda. Encetem la temporada del CERT Tecnologia amb força. Toni Febrer ve amb ganes de xerrar, només us dic això. El tema no és per menys, eh? Aquests titulars dels darrers dies que la intel·ligència artificial acabarà matant-nos a tots és un tema que Bueno, anem a veure què opina. També tindrem, perquè és dijous, el nostre repàs de la cartellera i farem esment de tot el que està movent a nivell de tema fotografia submarina, que no es tracta únicament d'un campionat nacional que se generi al voltant del Club Nàutic, no, de Ciutadella, sinó es tracta d'alguna cosa més, o això és un poc la reflexió que voldrem fer. Per què serveix aquestes fotografies de caràcter submarí? Això i més coses, mentre que el temps ens ho permeti, comencem de seguida, ho fem amb el temps. Jordi Orius, bona tarda.
0: Bona tarda. Durant les pròximes hores a l'illa de Menorca s'esperen intervals de núvols i les temperatures màximes avui en lleuger descens no passaran dels 28 graus a Ciutadella, 27 a Maó. Pel que fa al vent, bufarà moderat del nord-est, tendint a perdre força cap a la nit. Demà s'esperen també intervals de núvols sense descartar-se algun ruixat ocasional i residual. Pel que fa a les temperatures, les màximes, amb pocs canvis, continuen amb valors menys calorosos que els del començament de setmana. Les mínimes en descens seran de 20 graus a Ciutadella, 19 graus de mínima a Maó. Durant el cap de setmana, temperatures sense gairebé canvis. Pel que fa al vent, demà, entre fluix i moderat, bufarà del nord i del nord-est. És una informació d'AEMET.
1: Ecosis patrocina la predicció del temps. Ha arribat el moment de canviar la teva energia. Ecosis, instal·lacions fotovoltaiques i bateries per autoconsum. Gestionam subvencions. També instal·lam carregadors per vehicles elèctrics, sistemes de calefacció i aigua calenta sanitària amb energies netes. Tens tota la informació a ecosis.cat. Ecosis, ens passam amb tu a la millor energia.
22: Descubre Godai, el restaurante japo-menorquín del chef con estrella Michelin Julián Mármol. Prueba el menú degustación o ven a comer a la carta solo los platos que más te gustan. Godai, creaciones sabrosas acompañadas de cócteles con vistas al puerto deportivo. Reserva ahora en www.godaimenorca.com. Te esperamos en el lago de Cala en Bosch.
23: Despertador, escola, feina, compra, sopar i tornem a començar. Sí, setembre ja és aquí. Però a Sant Crispin, tornar a la rutina costa manco. Del 14 al 27 de setembre trobaràs un munt d'ofertes per al teu dia a dia. I a més, per compres superiors a 30 euros, et regalen 3 euros per a la teva propera compra. Tornar costa. Estalviar? No. Aquest setembre, vine a Sant Crispin. Des de 1953, al servei dels consumidors. Amb botigues a l'O i és mitjor.
20: Aquests dies anem recamant diverses i diferents valoracions entorn al que són inversions que fa l'Estat entorn a aeroports i, evidentment, l'aeroport de Menorca és el nostre focus d'atenció. I aquestes inversions hem vist que hem començat a rebre valoracions de manera diferent i dispar. Nosaltres avui hem convidat el diputat socialista Pepe Mercadal. Bon dia, benvingut.
24: Bon dia, Lluís, com estàs?
20: Per rellar-ne de com l'Estat inverteix a l'aeroport de Menorca i un poc també de la lectura que en fan d'altres, per exemple, des de l'oposició, des del Partit Popular, creuen i consideren que ho fan prou bé perquè estan ajudant a que vinguin més turistes, mm-hmm. i d'altra banda et diuen i on és la nova torre de control.
24: Mm-hmm. Començant per lo primer. Qui decideix que a Menorca, o qui decideix, millor dit, el nombre de turistes que poden arribar a Menorca, és el Consell Insular. Som els menorquins, perquè qui crea la oferta turística, qui crea les places turístiques, és el Consell Insular. Llavors, és totalment contradictori que el Partit Popular doni la culpa en els aeroports, en aquest cas, mentrestant estan, per exemple, reactivant 1.000 places turístiques només aquest estiu. O que el seu projecte de PTI inclou que es pugui arribar a créixer fins a 24.000 places turístiques més. Si tu fas més places turístiques, generes més oferta. Si tu generes més oferta, i cap més se demanda i cap més, i i vindran més avions, no? Per tant, crec que és un exercici d'hipocresia donar les culpes fora quan la responsabilitat la tens tu.
20: I per la qüestió del tema de la torre de control?
24: Bueno, aquí sí que coincidim amb tots els partits polítics. La torre de control de Menorca és una de les més velles d'Espanya, es va construir el 68, presenta moltes mancances des de fa anys. El pla director de l'aeroport del 2010 ja deia que era necessari fer una torre de control nova amb un fanal més gran. El fanal és la part de dalt, diguéssim, on hi ha els controladors.
20: La part operativa.
24: Exactament. I no es fa. No? Es va presentar un projecte de torre de control virtual que finalment no ha funcionat, però el que esperam és una solució. Nosaltres el que reclamam és una torre de control nova. Si AENA té algun altre tipus de solució, que l'expliqui. Però el que no pot ser és que s'inverteixin 170 milions d'euros a l'aeroport i ni un euro vagi a donar una solució a la torre de control.
2: 170 milions ajudaran a fer millor la reforma d'infraestructures, a modernitzar també, perquè són diners que s'empren per que la nova i darrera tecnologia també estigui a l'abast de facilitar tot el que és el moviment dins de l'aeroport. És a dir, ajudarà a posar Menorca a un llistó un poc més alt a nivell de tema de qualitat.
24: Sí, segurament. I, per exemple, s'invertirà perquè el control de seguretat, les màquines de control de seguretat, tu no hagis de treure el portàtil, per exemple, de la motxilla, no? O els líquids de la motxilla, amb unes màquines més modernes. Si totes les inversions cap a fer-ho més confortable, diguéssim, pels passatgers, estan bé. El que passa és que els passatgers veiem un aeroport i els treballadors, o almenys els treballadors de torre, en veuen un altre. I no pot ser que nosaltres, passatgers, vegem un aeroport de primer nivell, perquè jo crec que ho és i que és molt còmode, però els treballadors de torre estiguin treballant, pues, per exemple, l'altre dia sortia que tenien goteres, no? I no és que un dia tinguin goteres, és que duim anys amb deficiències, amb falls operatius, i els serveis de manteniment, pues, a vegades pues, literalment fan aigües, perquè la torre és tan antiga que els materials són molt antics, i per substituir materials, a vegades ja no existeixen, no? Per tant, xerram de que la infraestructura està obsoleta. Ara bé, jo crec que aquí, i per tornar un poc als principis, s'està intentant insistir en un relat de que per culpa d'AENA, a Menorca, vindrà més gent en el futur. O que podríem argumentar que el juliol i l'agost ja estem saturats, no? I que pues, no volem créixer en volum de turistes, en aquest cas. I amb això crec que estem tot d'acord. En el que no estem d'acord és amb les polítiques que han d'aplicar des d'aquí per controlar aquesta oferta, per ordenar Menorca. Perquè no pot ser que ens queixem de la política aeroportuària i a la vegada creem més places turístiques aquí.
2: Després hi ha algunes coses que no s'entenen massa bé per a la gent del carrer, no? El fet de que se'n digui posarem en els ports, allà on venen vaixells, càmeres, per veure quanta gent passa i que no hi hagi cap mena de referència, diguem, equiparable al que és l'aeroport, que normalment és per on passen més persones. Podrien superar els 4 milions de moviments enguany a la nostra illa. Hi ha alguna cosa que tal vegada falta coordinar-se millor si realment volem, diguem, establir un poc un sostre o un control?
24: És que el sostre, repeteix, l'establim nosaltres en polítiques d'ordenació del territori i d'ordenació turística. Això és competència del Consell. No fa falta anar a cercar culpables fora ni res. Aquí, a Menorca, van saber fer un pla territorial el 2003 que va limitar molt els possibles creixements. Val? Hi havia una previsió de créixer en aquell moment en 60.000 places turístiques més. I es va saber retar fins a 11.000 places. Val? Això és el sostre que té Menorca. Un sostre que ara el PP pretén pujar a 24.000. Val? És a dir, l'oferta la controlem nosaltres. Us poso un exemple. O us imaginem un exemple. Posem l'aeroport de Menorca, així com està, en el desert del Sàhara. Quanta gent hi anirà? Quanta gent anirà al desert del Sàhara? Pues probablement aquest serà un aeroport desert. No hi anirà ningú. Per què? Perquè al Sàhara no hi ha llits. Al Sàhara no hi ha oferta turística, ni tampoc hi ha població. No? Per tant, què és el que determina el trànsit aeri? Determina el trànsit aeri l'oferta del destí. M'enteneu? O un altre exemple, una comparació amb Eivissa. Com és que Eivissa, una illa que és més petita que Menorca i que té una població un poc superior a la de Menorca, però tampoc exageradament molt, no? Com és que Eivissa l'any passat va rebre 9 milions de passatgers, mentre Menorca en va rebre 4? Quina és la diferència? El nombre de places turístiques que hi ha a Eivissa, que és molt més elevat, no? Per tant, anem a posar els focus allà on està realment... Digues.
2: M'ho has posat molt bé, perquè xerrant del Sahara... El cert és que hi ha algunes persones que tal vegada es pensaven que venien a un indret de tanta calor, no perquè sigui desèrtic, però de tanta calor, aquest 2026. No sabem si és una qüestió circumstancial o si és purament que el canvi climàtic ja no hi ha tornada enrere i d'aquí cap endavant serà així. El que probablement farà que el turisme plantegi un poc a veure si va a indrets allà on farà tanta calor a l'estiu. Podria ser això una palanca que faci que hi hagi més turisme el mes d'abril i el mes d'octubre?
24: Pot ser, però aquí també us han de plantejar al llarg de l'any quanta gent volem damunt Menorca. Quanta gent aguanta Menorca, Silla, al llarg de l'any. Tenim l'aigua que tenim. Tenim els aquífers així com estan. Tenim l'habitatge que tenim, no? Pensem que si creem més oferta turística, estem creant també, si creem més places, com vol el Partit Popular, estem creant també més llocs de feina, llocs de feina que vindran coberts per gent que ara no viu a Menorca i que vindrà a viure a Menorca i necessitarà casa a Menorca. I això tensiona també el mercat de l'habitatge. I el que deia abans de l'aigua, no? També, per tant, créixer en els mesos on ara són de mitja temporada, diguéssim, pues octubre, abril, maig, sense posar ordre els mesos on ara són masses, no crec que sigui el més intel·ligent, no?
2: Com hagi d'anar canviant el tema de la temperatura i el clima, ho veurem. En tot cas, avui hem xerrat de les inversions a l'aeroport, el que són i el que signifiquen i per què estan, el que manca, el que estem un poc tots mirant d'esperar, que és el que ens escoltin a nivell del tema de la renovació de la que és la torre de control més antiga d'Espanya ara mateix i que està llargament reclamada, i també del que és la gestió del creixement de places turístiques. Ho hem fet avui amb en Pepe Mercadal. Gràcies per haver-nos acompanyat i molt bon dia.
24: Moltes gràcies a vosaltres, Lluís.
3: Dedicatòria amb Pep Portella.
4: Hola, molt bon dia. Bon dia i bona hora. Los Salvajes és una llegendària banda de rock fundada a Barcelona l'any 1962, que van ser coneguts com els Rolling Stones espanyols, destacant per la seva estètica i posada en escena provocativa, clar, ratllant de principis de l'any 60. I també perquè feien un so que, com el que vam escoltar de Los Polares, podríem definir d'un so garage. Formaven inicialment Los Salvajes, en Gavi Alegret, a sa veu, en Andy González, que era guitarra solista, en Francesc Miralles, guitarra rítmica, Sebastià Sospé de baix, i en Delfí Fernández, que era sa bateria. Van aconseguir feina a Alemanya i a Anglaterra i van tornar a Espanya per convertir-se en un referent cultural. Sa banda es va dissoldre el 1970, degut a la saturació de DJs a les discoteques, a serveis militars i algun inconvenient per la vida d'un grup. Si els tenien com els Rollings espanyols, no eren per casualitat, ja que van fer moltes versions del grup de Mick Jagger. Una d'aquestes és la que us posaré avui, que ells van traduir a Espanya com la neurastènia. Los Salvajes van ser un grup d'èxit que, a pesar de durar tan poc, van donar lloc fins i tot a un llibre biogràfic. Encara més, avui, 64 anys després, encara estan de tant en tant en actiu amb la feina de la bateria original, Delfín Fernández. Bueno, com ja he dit, la neurastènia.

0: valorar altres qüestions, com, per exemple, el fet del turisme d'hivern. I respecte al tema de l'Imserso, Zuzana diu el següent.
1: Lo que no podemos tener es el mismo programa del Imserso de hace 40 años, porque, Luis, ni tú ni yo trabajamos igual que hace 40 años. Entonces, el programa del Imserso actualmente es el mismo que se generó en Calviá por dos buenos políticos en ese momento que fueron visionarios y que querían alargar la temporada. Necesitamos que l'administració modernitzi el programa de l'Imserso.
0: Això és la primera del nostre avui per avui, Menorca. Ara fem una petita pausa i de seguida obrim el nostre temps per anar a l'Orfemol.
2: En Osim Informática damos solución a sus problemas informáticos con nuestro servicio técnico. Configuraciones, redes, wifi, tanto para dispositivos de su hogar como los de su empresa. Todo en PCs de sobremesa, portátiles, impresoras, periféricos y tóners y cartuchos de recambio para infinidad de impresoras. En Osim Informática somos informáticos. A su disposición en Pere Cortés 40 de Ciutadella.
3: En el corazón de Menorca, el restaurante Yucasaldén Gran te invita a un viaje para los sentidos. Nuestra cocina creativa utiliza productos de nuestra propia finca. Como de costumbre, participamos en la Mostra de Cuina Menorquina. Ven a disfrutar de nuestro menú especial. Restaurante Yucasaldén Gran, abierto desde las 19:30 horas de lunes a sábado hasta finales de octubre.
4: Ha llegado el momento de renovar tu hogar. En Neima liquidamos nuestro stock. Sofás, colchones, canapés, butacas y muebles con descuentos de hasta el 70%. ¿Sí? ¿Has oído bien? ¡Hasta el 70%! Últimas unidades hasta agotar existencias, con entrega inmediata, transporte y montaje gratis y financiación hasta 18 meses sin intereses. Neima, en Alaior. Tu hogar, el mejor lugar del mundo.
5: Sara empezó pintando dibujos para sus padres y ahora es artista de talla internacional. Los niños son incorregibles. Por suerte, su miopía no. Pide cita en Multiópticas i revisa de forma gratuïta la vista de tu hijo.
6: El nostre nou horari ininterromput és de 8:30 del matí a 8:30 de la tarda. Vos esperem a Mau, Ses Moreres 25 i a Ciutadella, Ses Voltes 31 i Plaça d'Espins 6.
0: Amb aquesta sintonia el que fem és saludar a l'Eli Olives, que és la presidenta de l'Orfeo Maonès. L'Eli, bon dia.
7: Bon dia, Lluís. Què tal?
0: Molt bé, gràcies per acompanyar-nos una setmana més fent un repassó del que és l'agenda. El que sempre ens convida a fer dues coses. Primer, recordar què és el que va ser l'activitat del passat cap de setmana.
7: Pues mira, el passat cap de setmana va ser Lope de Vega i les Garbo, o Lope i les Garbo. Félix López de Vega y Carpio, como vais a decir, Fénix de los Ingenios. Juan Carlos Talavera, que el van tenir també en el programa, va fer una adaptació d'una sèrie de poemes amb algun tema d'actualitat i na Maria Cubas i na Pili Lucena pues, s'ho van aprendre, ell els va dirigir, els hi va exigir bastant i es va notar i ho van fer molt, molt bé. En el piano hi havia en Pere Pellegrí, pare, que a més tocava peces fetes per al seu fill. Aposta per aquesta història. I després, una cosa molt important, que normalment quan acaben els actors saluden o els dirigeixen en els tècnics de llums o els que estan per allà dalt, que era en Pere Fiol, i a part de llums, en Pere Fiol va ser el qui va fer el muntatge, o sigui, el que el director li va demanar, l'escenografia, ell ho va anar fent. I va ser una cosa molt xula perquè a mesura, elles dues eren na Maria i na Pili, que volien fer una obra de teatre, no sabien quina, i a base de caixons, no sé què, anaven muntant com si fos un corral. I, bueno, i a partir d'aquí es van enfilar i van anar fent i la veritat és que molt bé i el públic va respondre molt bé i els hi va agradar. Con lo qual, pues, tothom molt contents.
0: Mm-hmm. I ara anem cap endavant. És a dir, anem a mirar el que tenim per endavant per a aquests propers dies a l'Orfeo Maonès.
7: Exactament. Aquest diumenge tenim una cosa que el títol... Tu engany,